0: i morgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS.
1: Segura essa aí, caba da peste.